0: Más de uno. Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Generalitat i ajuntaments ultimen els preparatius per a l'eclipsi del 12 d'agost. Bona vesprada. Continuem pendents avui també de l'incendi de la Vall d'Uixó. Ja està controlat, però encara no està extingit. I contem més notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez.
2: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el

0: nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Posem en marxa el comptador. Falten 6 dies per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i les administracions continuen organitzant el dispositiu que es desplegarà eixe dimecres. Andreïna Pietri.
2: El conseller d'Emergències ultima amb els ajuntaments tots els detalls, sobretot amb aquells que formen part d'eixos 9 punts oficials per a viure l'experiència, entre ells Macastre o Utiel, on està avui.
3: Es un periodo de alto riesgo de incendios forestales. De hecho, mañana saldrá publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, donde se cierran todos los parques naturales de la provincia de Valencia y Castellón, y también tres parques naturales de la provincia de Alicante. Estamos hablando de Amanjar, Pego, Oliva, de lo que es Sierra Mariola y también la Fontrocha.
1: La Conselleria de Sanitat ja ha avançat que reforçarà les urgències extrahospitalàries i també els serveis d'oftalmologia davant els possibles incidents sanitaris que pogueren donar-se amb motiu d'aquest eclipsi.
2: El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha mantingut una reunió de coordinació amb responsables d'atenció primària, hospitalària i emergències sanitàries per a ultimar la configuració d'aquest dispositiu especial.
4: Un refuerzo con 22 ambulancias y aumentaremos el horario en 15 centros de atención primaria, así como el personal tanto en los centros de atención primaria como en los hospitales próximos y los hospitales de referencia. También hemos iniciado una campaña informativa globalmente dirigida a toda la población, pero en especial a niños y adolescentes, por su curiosidad y la baja percepción del riesgo.
1: Des de l'Agència Estatal de Meteorologia adverteixen del perill d'incendis forestals alt o extrem eixe mateix dia.
2: Planteja l'AEMET una sèrie de recomanacions amb la finalitat de previndre'ls i protegir zones naturals, entre les quals es prohibeix encendre foc i no aparcar sobre vegetació seca. Insta a més a evitar saturar zones fràgils i a no envair finques o terrenys agrícoles. Des de demà divendres, l'agència emetrà una predicció especial diària sobre nuvolositat, paràmetre clau per a contemplar este fenomen astronòmic.
1: A l'espera de donar per extingit l'incendi de la Vall d'Uixó, el que permetrà entrar, lògicament, a valorar els danys dels terrenys cremats, els municipis afectats ja comencen a quantificar les pèrdues. Artana és el municipi amb major superfície de muntanya cremada i Vilavella és on el foc es va costar més al nucli urbà. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
5: I és que, a més, es dona la circumstància de que fa 10 anys i el mateix dia, el 25 de juliol, Artana va patir ja un devastador incendi que va cremar 1.600 hectàrees. A la Vilavella, el que més ha afectat és el nucli urbà. Les pèrdues superaran el milió d'euros. Anna Belén Carratalà, alcaldessa de la Vilavella.
6: La piscina la tenim destrossada, el camp de futbol el tenim pendent de revisió perquè també hi ha arbres que s'han de valorar abans de poder-lo obrir. El pàdel no se va cremar, però de la calentor, pues, totes les valles se van dilatar i estan totes caigudes, i el castell s'ha quedat res, les quatre pedres cremades.
5: Vilavella demana grups de voluntaris als quals assignaran zones i tasques de recuperació forestal.
1: Des del sindicat CGT de Bombers Forestals denuncien que els dispositius autonòmics i governamentals han quedat totalment superats pel que fa a la gestió dels incendis i demanen reunions urgents amb els responsables polítics. Reclamen també més recursos i inversió.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegeix especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
1: En clau política, Partit Popular i PSPB parlen avui de finançament autonòmic. Alejandra Carrillo.
9: Els populars valencians asseguren que l'ajornament del Consell de Política Fiscal i Financera li dona al govern una oportunitat per a reflexionar i tornar amb una proposta que siga justa per a la comunitat. Mentrestant, els socialistes adverteixen al president Juanfran Pérez Llorca que trairà als valencians si rebutja i impedeix que la comunitat es beneficie del nou model de finançament proposat pel govern. José Díaz, portaveu socialista d'Hisenda en les Corts.
10: Pérez Llorca està dispuesto a hacer pagar a los valencianos y valencianas el precio de su candidatura. Y ese precio son 3.669 millones de euros para nuestra sanidad, nuestra educación o nuestra dependencia.
1: Mientras está la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha señalat avui que a data de 30 de juny l'ex